0: Els dos en la teua bici, fugint pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torne a obrir-me'l, et trobo a l'interior.

jo abans tenia un tros de plau de reig que hi collíem molt de tot. Omelles, oliveres, feia un goig que n'hi morava. I ara allí m'hi han plantat una fàbrica. Quartos, sembla que t'hagin donat quartos, però no és res, perquè els quartos no valen res. Així és la vida.